0: m'atrapa.
1: Puc deixar-ho escapar, puc deixar-hi tota.
0: Puc deixar-ho escapar, puc deixar-hi tot el meu cos. I jo menys feta pols, m'anticipo una

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

aquella cara i de bona nena, ulls plorosos i les mans, intentant abraçar el temps, fent veure que res és tan clar, pur, net, franc, tan...

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info. Butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El passat dimecres 9 de setembre, l'alcalde Luis Tirado i la regidora del barri de Can Mas, Lourdes Serra, acompanyats de personal tècnic d'urbanisme i de la policia local, van presentar públicament el projecte de remodelació del carrer de Pau Casals en el tram comprès entre el carrer de Sant Andreu i la Rambla de Sant Jordi. Les obres, que s'iniciaran el pròxim dilluns 21 de setembre, són per un import d'aproximadament 1.200.000 euros i tenen un termini d'execució de 5 mesos. Ripollet va commemorar l'11 de setembre amb l'acte institucional i les ofrenes d'entitats i partits polítics al monument de Rafael Casanova davant d'una plaça plena de gent des d'abans de les 11. La Societat Coral Vallès va obrir la commemoració amb el cant de Ripollet i va interpretar el cant de la Senyera mentre agents de gala de la policia local i els Mossos d'Esquadra hissaven la bandera. Entitats i formacions van fer també les seves ofrenes, on també la música, la poesia i la cultura popular van acompanyar la commemoració. El dijous també es va estrenar el nou format de la Revetlla de la Diada. Una tarda a l'Espai Maria Aurelia Campmany, on es va repassar els orígens de l'11 de setembre i es va gaudir de la veu de Patricia Ugarte, acompanyada de la dramatització d'Amics del Teatre. Coincidint també en el mateix dia de la Diada, el divendres es va declarar un incendi al migdia al bar musical All Right. Els bombers van treballar durant aproximadament mitja hora per controlar les flames. Cap a la una del migdia, l'incendi estava pràcticament controlat. I tanquem un punt d'agenda. Demà a les 7 de la tarda hi ha la inauguració de l'exposició i, de sobte, l'Atzar, al Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Bueno, pues ahí tenemos ese tema de los Radiorama, ese desire, esos deseos. Nosotros seguimos aquí en la sintonía de Ripollet Radio en esta edición número uno de este gramófono. Nosotros vamos a ir ahora con las noticias de las 11 de la mañana y después continuamos con más deporte, ya que nos queda el hockey sobre patines y el fútbol sala de tercer, el fútbol césped, como le dirían ahora los modernos, en de tercera y cuarta catalana. Nosotros nos vamos con el boletín horario.
1: 91.3 Ripollet Radio.
2: Info, butlletí informatiu. Us parla Mar Batalla Poveda. El passat dimecres 9 de setembre, l'alcalde Luis Tirado i la regidora del barri de Can Mas, Lourdes Serra, acompanyats de personal tècnic d'urbanisme i de la policia local, van presentar públicament el projecte de remodelació del carrer de Pau Casals en el tram comprès entre el carrer de Sant Andreu i la Rambla de Sant Jordi. Les obres, que s'iniciaran el pròxim dilluns 21 de setembre, són per un import d'aproximadament 1.200.000 euros i tenen un termini d'execució de 5 mesos. Ripollet va commemorar l'11 de setembre amb l'acte institucional i les ofrenes d'entitats i partits polítics al monument de Rafael Casanova davant d'una plaça plena de gent des d'abans de les 11. La Societat Coral Vallès va obrir la commemoració amb el cant de Ripollet i va interpretar el cant de la Senyera mentre agents de gala de la policia local i els Mossos d'Esquadra hissaven la bandera. Entitats i formacions van fer també les seves ofrenes, on també la música, la poesia i la cultura popular van acompanyar la commemoració. El dijous també es va estrenar el nou format de la Revetlla de la Diada. Una tarda a l'Espai Maria Aurelia Campmany, on es va repassar els orígens de l'11 de setembre i es va gaudir de la veu de Patricia Ugarte, acompanyada de la dramatització d'Amics del Teatre. Coincidint també en el mateix dia de la Diada, el divendres es va declarar un incendi al migdia al bar musical All Right. Els bombers van treballar durant aproximadament mitja hora per controlar les flames. Cap a la una del migdia, l'incendi estava pràcticament controlat. I tanquem un punt d'agenda. Demà a les 7 de la tarda hi ha la inauguració de l'exposició i, de sobte, l'Atzar, al Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Radio.
3: Estàs escuchando el gramófono.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. El passat dimecres 9 de setembre, l'alcalde Luis Tirado i la regidora del barri de Can Mas, Lourdes Serra, acompanyats de personal tècnic d'urbanisme i de la policia local, van presentar públicament el projecte de remodelació del carrer de Pau Casals en el tram comprès entre el carrer de Sant Andreu i la Rambla de Sant Jordi. Les obres, que s'iniciaran el pròxim dilluns 21 de setembre, són per un import d'aproximadament 1.200.000 euros i tenen un termini d'execució de 5 mesos. Ripollet va commemorar l'11 de setembre amb l'acte institucional i les ofrenes d'entitats i partits polítics al monument de Rafael Casanova davant d'una plaça plena de gent des d'abans de les 11. La Societat Coral Vallès va obrir la commemoració amb el cant de Ripollet i va interpretar el cant de la Senyera mentre agents de gala de la policia local i els Mossos d'Esquadra hissaven la bandera. Entitats i formacions van fer també les seves ofrenes, on també la música, la poesia i la cultura popular van acompanyar la commemoració. El dijous també es va estrenar el nou format de la Revetlla de la Diada. Una tarda a l'Espai Maria Aurelia Campmany, on es va repassar els orígens de l'11 de setembre i es va gaudir de la veu de Patricia Ugarte, acompanyada de la dramatització d'Amics del Teatre. Coincidint també en el mateix dia de la Diada, el divendres es va declarar un incendi al migdia al bar musical All Right. Els bombers van treballar durant aproximadament mitja hora per controlar les flames. Cap a la una del migdia, l'incendi estava pràcticament controlat. I tanquem un punt d'agenda. Demà a les 7 de la tarda hi ha la inauguració de l'exposició i, de sobte, l'Atzar, al Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
2: Ripollet Ràdio.
3: Estàs escuchando el gramófono.
4: Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí, son las 12 de la mañana y casi 3 minutos. Seguimos ya en lo que es la última hora de este gramófono de hoy. Este gramófono de debut, ¿eh? Comenzamos esta hora con el tema de María Magdalena. Ella es Sandra Magdalena.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El passat dimecres 9 de setembre, l'alcalde Luis Tirado i la regidora del barri de Can Mas, Lourdes Serra, acompanyats de personal tècnic d'urbanisme i de la policia local, van presentar públicament el projecte de remodelació del carrer de Pau Casals en el tram comprès entre el carrer de Sant Andreu i la Rambla de Sant Jordi. Les obres, que s'iniciaran el pròxim dilluns 21 de setembre, són per un import d'aproximadament 1.200.000 euros i tenen un termini d'execució de 5 mesos. Ripollet va commemorar l'11 de setembre amb l'acte institucional i les ofrenes d'entitats i partits polítics al monument de Rafael Casanova davant d'una plaça plena de gent des d'abans de les 11. La Societat Coral Vallès va obrir la commemoració amb el cant de Ripollet i va interpretar el cant de la Senyera mentre agents de gala de la policia local i els Mossos d'Esquadra hissaven la bandera. Entitats i formacions van fer també les seves ofrenes, on també la música, la poesia i la cultura popular van acompanyar la commemoració. El dijous també es va estrenar el nou format de la Revetlla de la Diada. Una tarda a l'Espai Maria Aurelia Campmany, on es va repassar els orígens de l'11 de setembre i es va gaudir de la veu de Patricia Ugarte, acompanyada de la dramatització d'Amics del Teatre. Coincidint també en el mateix dia de la Diada, el divendres es va declarar un incendi al migdia al bar musical All Right. Els bombers van treballar durant aproximadament mitja hora per controlar les flames. Cap a la una del migdia, l'incendi estava pràcticament controlat. I tanquem un punt d'agenda. Demà a les 7 de la tarda hi ha la inauguració de l'exposició i, de sobte, l'Atzar, al Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'InfoRipollet.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. El passat dimecres 9 de setembre, l'alcalde Luis Tirado i la regidora del barri de Can Mas, Lourdes Serra, acompanyats de personal tècnic d'urbanisme i de la policia local, van presentar públicament el projecte de remodelació del carrer de Pau Casals en el tram comprès entre el carrer de Sant Andreu i la Rambla de Sant Jordi. Les obres, que s'iniciaran el pròxim dilluns 21 de setembre, són per un import d'aproximadament 1.200.000 euros i tenen un termini d'execució de 5 mesos. Ripollet va commemorar l'11 de setembre amb l'acte institucional i les ofrenes d'entitats i partits polítics al monument de Rafael Casanova davant d'una plaça plena de gent des d'abans de les 11. La Societat Coral Vallès va obrir la commemoració amb el cant de Ripollet i va interpretar el cant de la Senyera mentre agents de gala de la policia local i els Mossos d'Esquadra hissaven la bandera. Entitats i formacions van fer també les seves ofrenes, on també la música, la poesia i la cultura popular van acompanyar la commemoració. El dijous també es va estrenar el nou format de la Revetlla de la Diada. Una tarda a l'Espai Maria Aurelia Campmany, on es va repassar els orígens de l'11 de setembre i es va gaudir de la veu de Patricia Ugarte, acompanyada de la dramatització d'Amics del Teatre. Coincidint també en el mateix dia de la Diada, el divendres es va declarar un incendi al migdia al bar musical All Right. Els bombers van treballar durant aproximadament mitja hora per controlar les flames. Cap a la una del migdia, l'incendi estava pràcticament controlat. I tanquem un punt d'agenda. Demà a les 7 de la tarda hi ha la inauguració de l'exposició i, de sobte, l'Atzar, al Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Tant si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
5: Va, cago en la mare que et va matricular!
4: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
6: A Ripollet Ràdio, els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.

Doncs sí, a Tot Jazz torna una altra vegada. Una nova temporada de la Tot Jazz. I la veritat és que em sento molt i molt i molt feliç. Sí que és veritat que hem estat una mica irregulars. A vegades emitien, a vegades no. La veritat és que teníem moltes, moltes, moltes ganes de fer aquest programa. Deixeu-me que saludi a la gent de Ripollet que ens escolta a través de Ripollet Ràdio i, com no, també a la gent de Barberà del Vallès que ens escolta a través de Ràdio Barberà. Bé, durant aquesta temporada viatjarem per més d'un segle d'història perquè hi ha ciutats que canvien la història. Atenes ens va regalar la democràcia. Florència va donar llum al Renaixement. Liverpool va revolucionar la història popular. I New Orleans... New Orleans va inventar una nova manera de sentir. Durant aquesta temporada coneixerem músics extraordinaris, històries increïbles, fracassos, èxits, i descobrirem que darrere de cada gran melodia sempre hi ha una gran història humana. Però avui comencem pel principi, perquè el jazz no va aparèixer de sobte, no el va inventar una sola persona. Va néixer molt lentament, com neixen les coses importants, entre persones diferents, entre cultures diferents, entre llengües diferents. Imagineu New Orleans cap a l'any 1900. Un gran port obert al món. Vaixells arribant del Carib, mariners francesos, comerciants espanyols, immigrants italians, descendents d'esclaus africans. Tots compartien els mateixos carrers, els mateixos mercats, les mateixes tavernes. Les mateixes tavernes, sí. I sense saber-ho, també compartien les seves músiques. Aquella barreja extraordinària acabava donant lloc al jazz. Una música que no coneix fronteres. Una música basada en la idea molt senzilla. Escoltar, improvisar, compartir. Aquest és el nostre viatge. I el comencem. El comencem amb Scott Joplin, perquè quan pensàvem que el jazz... quan pensem en el jazz, sí, pensem en una trompeta, en un saxo, en un contrabaix. Però abans de tot això, hi havia un piano. I davant d'aquest piano s'asseia un home anomenat Scott Joplin. Era fill d'una família molt humil de Texas. Va aprendre música gairebé de manera autodidacta. Tocava als bars, als hotels, als salons de ball. El seu estil rebia el nom, un nom molt curiós, Ragtime. Una música elegant, sincopada, plena d'energia. La mà esquerra manté el ritme constant, com si fos el motor d'un tren. Mentrestant, la mà dreta gairebé juga, corre, salta, improvisa. Encara no és jazz, però ja hi podem sentir moltes de les seves arrels. Scott Joplin somiava que algun dia aquella música seria considerada tan important com qualsevol obra clàssica. No ho va arribar a veure, va morir pobre. Gairebé oblidat, molts anys més tard, la pel·lícula El Golpe faria mundialment famosa aquesta melodia i milions de persones descobririen el gen de Scott Joplin. Pareu l'orella. Sense ell, probablement el jazz hauria estat molt diferent. Scott Joplin i The Entertainment.

Si el ragtime ens feia moure els peus, hi havia una altra música que nascia de molt més endins. No convidava tant a ballar, convidava a explicar la vida. Era el blues. Salut blues de Bessie Smith. Si el blues no va néixer als teatres, va néixer als camps de cotó, als ferrocarrils, als molls, als llocs de... on treballaven milers d'afroamericans després de l'abolició de l'esclavitud. Cantaven perquè el temps passava més de pressa. Cantaven perquè compartia el dolor, el feia una mica més suportable. Aquells cants eren, es transformaven en el blues. I ningú no el va interpretar millor que Bessie Smith. Li deien l'emperatriu del blues. No tenia una veu perfecta, tenia una veu veritable. Quan cantava, semblava que expliqués la seva pròpia vida. En aquesta gravació hi ha una participació també d'un jove trompetista, encara desconegut. Es diu Louis Armstrong. Recordeu aquest nom perquè ben aviat revolucionarà la història de la música.

A l'any 1920 succeeix una petita revolució. Mammy Smith grava Crazy Blues. Cap companyia discogràfica confiava gaire en aquell disc. Pensaven que només li interessaria al públic afroamericà. Es van equivocar. Van vendre centenars de milers de còpies. Per primera vegada, les grans discogràfiques descobreixen que existeix un enorme mercat per aquesta música. Gràcies a aquell èxit, molts músics negres tindran, finalment, l'oportunitat d'entrar en un estudi de gravació. De vegades, un sol disc és capaç de canviar la història.

Sabíeu que durant molts anys la paraula jazz ni tan sols s'escrivia igual? Alguns deien diaris i notícies parlaven de jazz amb dues esses, altres jazz. I encara avui ningú no sap per cert d'on prové aquesta paraula. Hi ha decenes de teories, però cap d'elles és definitiva. Potser això també forma part de la seva màgia. Bé, arribem a una data clau. És l'any del primer disc comercial de jazz. Una gravació històrica, també polèmica, perquè els músics que la interpretaven són blancs i, en canvi, aquella música havia nascut als barris afroamericans de New Orleans. La història és plena d'aquestes contradiccions. Malgrat això, aquell disc fa una cosa extraordinària. Permet que el jazz viatgi, que deixi de ser només una música d'una ciutat i comenci a escoltar-se arreu dels Estats Units. Pareu atenció a una altra curiositat. El títol parla d'un estable i durant la interpretació dels músics limiten sons d'animals, una idea que avui pot semblar gairebé còmica, però que aleshores sorprenia el públic. El jazz també sembla divertit. Escoltem de la original Dixieland Jazz Band, Liberty Stable Blues.

És a dir, la influència dels ritmes caribenys que arribaven cada dia al port de New Orleans, i probablement tenia raó. Sense Cuba, sense el Carib, sense Latinoamèrica, el jazz tampoc no hauria estat el mateix. Escoltem, doncs, de Jerry Morton, Black Button Stop.

A la història del jazz hi ha molts mestres i molts deixebles, però poques relacions tan boniques com la de King Oliver i Louis Armstrong. Oliver era un gran trompetista de New Orleans. Quan Armstrong encara era un adolescent, ja l'admirava. Any després, ell va convidar a formar part de la seva banda. Imaginava aquell jove músic assegut al costat del seu ídol, aprenent cada nit, escoltant, observant, sense saber que algun dia ell també seria una llegenda. Aquest enregistrament captura aquell instant màgic, el moment en què el mestre transmet el testimoni. De King Oliver, Deeper Mood Blues.

Hi ha músics que toquen molt bé i n'hi ha d'altres que només necessiten una nota perquè sapiguem qui són. Sidney Beckett pertany a aquest segon grup. El seu saxo soprano tenia una veu pròpia, potent, apassionada, inconfusible. Quan el jazz encara era molt jove, Beckett ja improvisava amb una llibertat extraordinària. Va triomfar a Europa abans de que molts dels seus companys i va demostrar que el jazz ja era un idioma universal. Sidney Beckett i Summertime.

Després del Repain arriba un nou estil pianístic, el Strident. La mà esquerra fa grans salts entre els baixos i els acords. D'aquí el seu nom, Stride, passa llarga. James P. Jackson no era un gran mestre. Durant molts anys, els pianistes de Harlem estudiaven aquesta peça com si fos un examen. Qui era capaç de tocar-la tenia les portes obertes. James P. Johnson ens proposa Carolina Sutt.

Fats Walker era impossible d'oblidar. Era un pianista immens, però també un humorista extraordinari. Explicava acudits, feia bromes al públic i convertia cada concert en una veritable festa. Ai, Miss Babin, he de dir que no he après a pronunciar bé l'anglès, ho sento, però hi ha coses de tot jazz que no canvien, i aquesta, evidentment, és una. Doncs bé, com deia, continuava sent gairebé un segle després una de les melodies més estimades del jazz, perquè el jazz també sap somriure.

Mentre New Orleans continuava marcant el camí, Chicago començava a escriure el seu propi capítol. Allà apareix Big Bill Beckett, un trompetista amb un lirisme extraordinari. Molts músics encara avui parlen del seu so com un dels més vells que han sentit mai. Però la seva vida va ser molt curta, l'alcohol va acabar destruint un talent immens. Va morir abans de només 28 anys i, malgrat això, continua sent una llegenda. Escoltem aquest senyor, de Big Bill Beckett, singing the blues.

i arribem a un dels moments més importants de tota la història del jazz. En l'any 1928, Louis Armstrong entra en un estudi de gravació. Quan comenci aquesta peça, pareu molta atenció als primers segons. No és una introducció qualsevol, és una declaració. És un músic dient al món: a partir d'avui, la trompeta parlarà d'una altra manera. Molts historiadors consideren aquesta gravació el naixement del jazz modern. Després d'aquell, sol només ja res més seria igual. Louis Armstrong i Words and Blues.

Bé, avui hem descobert que el jazz no va néixer en un lloc únic, ni en un únic dia. Va ser un resultat de moltes vides, de moltes cultures, de moltes lluites, i també de molts somnis. Al proper programa continuarem aquest viatge al llarg de la història del jazz. Veurem com aquella música que havia nascut als carrers de New Orleans va començar a conquerir les sales de ball de tot el país i es va convertir en la banda sonora d'una època. I bé, acabarem el programa d'avui, aquest primer viatge, amb un home que va elevar el jazz a la categoria d'art universal. Però abans, deixeu-me que us digui, doncs això, que ha estat un plaer tornar a poder fer la Tot Jazz, que vull agrair molt sincerament a Ripollet Ràdio i a Ràdio Barberà la possibilitat d'emetre aquest programa. I ara continuarem amb aquest tema, però abans recordar-vos el que sempre deia i sempre diré, perquè és el que realment penso. De la Tot Jazz, sense cap mena de dubte, el millor és la música. Com per exemple, aquest tema de Duke Ellington, compositor, pianista, director d'orquestra. Per a Ellington, cada músic era un color, cada instrument una veu diferent. Les seves orquestres no sonaven com cap altra. Tot i que Take a Train és una obra posterior a l'inici del jazz, que avui hem concorregut i simbolitzat perfectament, crec que aquest tema hi cap perfectament, repeteixo, fins on havia arribat aquell llenguatge nascut als carrers de New Orleans. Des dels cafès modestos fins als grans teatres, des de la improvisació espontània fins a l'alta composició, el jazz no era una música universal. Acomidem el programa d'avui amb Duke Ellington i Take a Train.